0: Siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Abrirà, i finalment, una cinquena, la B20 a Santa Coloma de Gramenet. I a banda també mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei a la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest dilluns una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Això ho explica la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. I avui arrenca un nou curs de formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures continuen pujant i deixaran una nova punta de calor amb alguns valors tropicals, de fet, a la costa i entre 13 i 18 graus que hem tingut de mínima en general. Les màximes arribaran avui als 35 graus a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C-58 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció nus de Trinitat. També hi ha diverses avaries que dificulten la circulació. Una a la C-63 a Vidreres, a la C-25 a Brunyola, la 2 a Abrera, una altra a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, que totes quatre deixen un carril tallat. I també mobilitat avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic a les carreteres amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes, al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per augmentar-ne la presència. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Això ho explica la nova comissària, volíem dir, en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs a la ciutat de Barcelona, hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. El cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, la gestió administrativa i també sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures pugen i deixaran una nova punta de calor amb unes mínimes que han rondat avui entre 13 i 18 graus. Pel que fa a les màximes, avui arribaran als 35 a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent i a la resta del país.
0: Notícies en xarxa.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatja amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Ladies on Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 12.
1: Són les 12.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra ha traupit de la feina feta dels darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Malgrat el discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. Ens amplia aquesta informació Lluís Rodríguez, del Prat Ràdio.
5: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
6: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
5: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
4: I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i el Pallars. Trànsit analitzarà avui amb Mossos d'Esquadra possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

Descobreix

Quedan mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
2: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
0: Niubó ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
3: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden dos punts respecte del juliol, abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
4: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva sino objetiva de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La marxa portarà per lema no l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
0: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
3: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
0: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
5: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi es para el primer equip.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica, arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000. D'aquests, dos terços cursen els estudis que van escollir en la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo, bon dia.
7: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
8: I ens hem de poder felicitar
2: tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
7: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que ha tingut els darrers mesos. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
9: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, edifici eficientment a nivell climàtic.
8: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar al segon quatrimestre.
0: Això a Tarragona, a Lleida també la universitat ha arrencat el curs, enguany amb 2.600 nous estudiants. I a Tarragona, i a Girona, volem dir, la universitat també inicia avui el curs amb més de 16.000 estudiants matriculats en aquest cas.
3: I entre les novetats hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Més enllà dels estudis postobligatoris, el Departament d'Educació reconeix les llicències sindicals de la cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa de la CGT, que fins ara, fins avui mateix, de fet, no les tenien.
3: Això permetrà als centres educatius posar substituts per atendre uns 4.500 alumnes mentre els docents exerceixen les tasques sindicals. La decisió arriba després de l'amenaça de la CGT d'interposar a Educació una demanda judicial per vulnerar el dret de la llibertat sindical i la representació col·lectiva.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem a matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponents al mes de setembre, tot just després de la crisi de Ceuta.
3: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, és a dir, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per dues dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el Partit Popular, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria de Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
10: Al final lo que estamos hablando son de encuestas y vamos valorando encuestas siempre y a todas horas la verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva sino objetiva de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: No deixem la política, però tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'equador del seu mandat. Una conferència en la qual desglossarà també el full de ruta de cara als propers anys. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
12: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i el l'impuls de consensos polítics.
11: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.

0: 30.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients, amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent, després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
0: No deixem la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves, tant de sang com de plasma, es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
3: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la qual es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
4: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: És un dels titulars de la jornada, la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai". I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
5: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
6: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
5: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: No deixem la mobilitat. A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
3: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
7: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
3: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
0: No deixem la ciutat perquè avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona en concret.
3: La línia T4 Marta reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: És un quart de tres. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una reobertura parcial del parc de Collserola, restringit al pas des de fa 6 mesos pel brot de pesta porcina africana que s'hi ha detectat.
3: Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants.

0: Tot i els incompliments, volíem dir, d'alguns excursionistes i esportistes. A més, els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. En declaracions a la xarxa, Josep Maria Vallès demana que es busquin solucions.
1: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això la gent no entén de cap manera.
2: Junts per Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i, atenció, amb 300 càmeres. Tots els grups han presentat una bateria de mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
3: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
4: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
3: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
2: A Tarragona avui s'ha celebrat al Palau de Justícia la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial de Maria Cinta López. Agafa així el relleu de Maria José Osuna, que va passar a ser la fiscal en cap inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i els directors dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Rosana Camps i Gerard Vidal, a més de les autoritats polítiques i dels cossos de seguretat de la ciutat. Durant el seu Parlament, López ha posat especial atenció en combatre l'auge dels delictes impulsats per la intel·ligència artificial, la violència masclista o la protecció dels menors. També ha destacat el llegat deixat per l'anterior fiscal i la importància de mantenir les persones al centre per treballar de la millor manera possible.
6: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo una me siento muy responsable y bueno, que estará la fiscalía como siempre al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
5: Entre els primers reptes que haurà d'afrontar la nova fiscal en cap es troben 2 casos molt mediàtics a la demarcació, com són el cas Innova, ja en marxa, i l'inici del cas Inipro.
2: I tenim novetats pel que fa a la vaga de biblioteques de Barcelona, que continuaran mantenint l'aturada indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual s'ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia als treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra a Sant Andreu. Han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Reclamen uns horaris que els permetin conciliar la vida personal i la laboral, per la qual cosa necessiten la incorporació de més personal i, a més, també demanant millors retribucions econòmiques i denuncien la mala gestió del consorci. De fet, una de les denúncies que fan és que aquest consorci i l'Ajuntament posen en marxa una estratègia de dilació perquè s'allargui el conflicte i evitar donar les demandes que fan els bibliotecaris. Els sindicats CGT i la Intersindical ja van presentar fa uns dies demandes contra el consorci per la retirada de drets laborals i sindicats. I, de fet, el proper 18 de setembre la vaga s'estendrà a nivell català amb una manifestació que implicarà totes les biblioteques del país.
2: I no deixem les reivindicacions laborals, ja que fa només uns minuts que ha acabat la concentració que Comissions Obreres havia convocat davant de l'empresa ICAP Master Batch Group, ubicada a les Masies de Roda, Osona. L'objectiu de la protesta era denunciar repressió sindical a la direcció i reclamar la readmissió immediata de 2 delegats de Comissions acomiadats a principis d'estiu. El 9FM, Judit Lechón, bon dia.
8: Sí, bon dia. Ha estat a la una del migdia quan han tallat la carretera amb la presència dels Mossos d'Esquadra. Aquests treballadors al·leguen un acomiadament improcedent perquè l'empresa ha tingut accés per mitjà d'un altre treballador a converses privades dels representants sindicals. Ja han interposat una demanda i reclamen que es declari el procés nul. També denuncien silenci per part de la companyia després d'haver intentat iniciar un seguit de converses per esclarir els fets sense èxit. Si no poden tornar als seus llocs de treball, afirmen que continuaran amb les mobilitzacions com la d'aquest matí, que ha comptat amb el suport d'una cinquantena de representants sindicals i treballadors.
2: Gràcies, Judit Lechón, des del 9FM, i ara és moment per a la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o bé a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
9: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a Museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
10: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
9: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
2: Tenim també novetats pel que fa al Festival de Sitges. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie.
0: Tots dos són parella i dirigeixen i protagonitzen el film, juntament amb els seus fills, Sousie i Travis. La pel·lícula tracta sobre una família de cineastes de pel·lícules de terror. Roden la seva darrera producció quan apareix un cadàver al plató. Els noms de Bacon and Sedgwick s'afegeixen als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Gran Premi Honorífic.
2: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, així com una nova exposició.
0: Des d'avui fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en el sorteig de 20.000 entrades a través d'un formulari disponible tant al web com a les xarxes socials de la Sagrada Família. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre, els dies 24, 25 i 27, i de 3 a 6 el dia 26.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
11: Bon dia, Marta. Nova victòria blaugrana es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final, posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
12: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
11: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la sisena jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
13: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de la mà ara mateix i després del dia de l'Eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
11: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13. I a la Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
14: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Elena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar a arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
15: Jo al descans he remarcat a l'equip que estaven fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs, no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
14: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa ara, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
9: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
7: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
10: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
11: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva sino objetiva de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
10: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai. mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
7: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
10: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
7: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
10: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
7: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
12: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
7: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica, arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera Fira d'Oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
15: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
16: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
15: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
7: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: 2 anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
18: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, edifici eficientment a nivell climàtic.
17: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quadrimestre.
7: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida, que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat 2 nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
19: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
20: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'ha servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
21: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que em podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
19: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
22: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
23: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
24: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
23: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumà cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd dues dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
24: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta i valora així els resultats del CIS.
25: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
24: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
26: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
27: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
26: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
28: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
26: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
24: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
29: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuïtat en el año 2027.
29: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
24: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
23: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troba ben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
1: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
24: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
2: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
3: El focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
2: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
24: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
23: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
4: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins el carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carrer.
23: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B-15, la 7 i la C-67.
24: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. 9 dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com dèiem, des de Mataró, Ràdio Oriol Debat, bon dia.
5: Molt bon dia, doncs així és. Última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop també, Les Aigües d'Educació Especial, a qui també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
24: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual l'han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
9: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
8: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
24: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
23: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
24: La seva història ha quedat recollida al documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
10: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
11: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare... Diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament que no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
10: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
24: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
12: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
13: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
12: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
24: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
7: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
14: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
7: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenvinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
24: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
15: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
16: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment doncs, t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Cadol també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
15: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la 6a jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
17: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de la mà ara mateix i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
15: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona avui va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Durant, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
18: Bon dia. El Badalona avui va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Marc Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Elena Julve. Lauri Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
19: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust, i després doncs totes les que hem tingut de segona part han anat cap a dins.
18: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines femenines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
15: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96 a 87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya masculina.
24: Gràcies, Anna Freixas. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculars, 76.000, dels quals 2/3 tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat a la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i ha destacat els canvis en els processos de preinscripció i matrícula que han fet des del seu departament.
3: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
2: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Parlem de política. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi a Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte al juliol abans de la crisi migratòria. El PP guanyaria només 4 dècimes i Vox puja un 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa al 2,5, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al mes de juliol. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT per promoure 1.500 cursos assequibles, pisos, volem dir, assequibles, en 10 anys. El conveni signat entre l'administració local i les dues organitzacions sindicals es tradueix en la cessió a través del dret de superfície d'un període de 75 anys per fer-hi 179 pisos. I el Parc Astronòmic del Montsec, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat, ha presentat la 16a edició del cicle Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. La proposta d'enguany inclou un cartell de luxe amb actuacions als Amics de les Arts, Tomeu Penya, Luis Sánchez, la companyia elèctrica d'Arma i el duet format per Meritxell i Judit Nederman. Tot plegat a partir d'aquesta cúpula de 12 metres de diàmetre situada al municipi d'Àger, a la Noguera. I acabem parlant del Barça, que suma la 5a victòria en 5 partits, segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant de...

0: passa a Manlleu? Ho sents aquí?
1: Ràdio Manlleu, 107 FM.

0: on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Jo m'hi agafo. La relació. Ok. La relació.
1: Tot el dia matat xinxant.
0: O no.
2: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. Ha fet avui l'arrencada del curs des de Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'FP amb la celebració de la primera fira d'oficis.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
1: I parlem del Pla BEO, que continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació del pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts i ha dit que continuarà l'any vinent després d'una ampliació del pressupost de 23 milions d'euros.
3: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Junts, Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després, recordem, de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Proposen un decàleg, volen mesures com passar dels 103 agents a la Guàrdia Urbana actuals als 140 i demanen la creació d'una unitat policial especialitzada. En relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 repel la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i T6 a les estacions entre Gràcia i Sant Martí de Provençals. I passem pel Ripollès perquè ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya, Maria Vilalta, als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader. La seva història ha quedat recollida en un documental, La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més.

0: passa del que passa.
1: Ràdio Manlleu.
2: Escoltant la companyia i el misteri de la vida és quan mola volar. Sense res més a fer, ni desfer, ni esperar.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. 13 dotacions, els bombers continuen treballant en l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc s'ha declarat a les 12:29 i està totalment desenvolupat i ha afectat una nau de l'empresa. Fons del cos han indicat que a la causa de l'acumulació de material tèxtic a l'interior de l'edifici, les flames s'han propagat ràpidament per la planta i centren els seus esforços a contenir les flames perquè no es propaguin a altres naus. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per avui una conferència de meitat de mandat per mostrar el seu projecte per a la Catalunya els propers anys. Ho farà al mateix lloc on va fer fa 2 anys com a candidat al PSC al 12M, la sala gran de les Drassanes de Barcelona. La conferència serà el punt de partida d'una setmana de reflexió. Des del PSC, la portaveu Lluïsa Moret ha assenyalat que Salvador Illa té moltes coses a dir per donar, diu, certesa, estabilitat i prosperitat.
2: Es basa en certeses, com són acords pressupostoris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
1: I la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No l'ampliació ni ara ni mai". I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. La protesta compta també amb el suport de 130 personalitats del món. I avui, a banda de l'AFP, ha començat el curs a la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats. Entre les novetats d'aquest curs hi ha el grau doble en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea

Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatge amb tranquil·litat.

0: del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes donarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, mentre perden 2 punts respecte al juliol abans de la crisi migratòria. El PP guanya només 4 dècimes. Vox puja un 16,6% i creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem puja 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa al 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al juliol. La portavol del PSOE, Montse Minguet, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
1: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, vamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras suficientes, no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: I el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha recorregut avui la decisió del Consell General del Poder Judicial d'arxivar la queixa que va presentar contra el jutge del cas Begoña, Juan Carlos Peinado. Segons ha indicat en un recurs dirigit a l'òrgan, darrere d'aquest pas hi ha el seu conservadorisme i corporativisme. Entre altres elements, el ministre denuncia l'actitud objectivament intimidatòria i injustificadament hostil que va mantenir Peinado durant la declaració judicial de la que va ser objecte. I no deixem l'àmbit perquè avui s'ha celebrat el Palau de Justícia de Tarragona la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial per part de Maria Cinta López, que agafa el relleu a Maria José Osuna, que va passar a ser fiscal en cap i inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Escoltem què deia la presa de possessió.
2: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo me siento muy responsable. Y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
0: Encara 2 apunts, un de l'economia catalana que ha crescut un 3% interanual durant el segon trimestre de 2026, segons dades de l'IDESCAT, que ja va avançar aquesta del 31 de juliol. El creixement s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna. I al darrer de cultura, el duet britànic Oasis actuarà a Barcelona en la seva gira internacional. Oferirà un...

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Zona Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 7. Són les 7. Ràdio Manlleu. Infopodcast Manlleu.
1: Avui és dilluns 14 de setembre del 2026 i abans de començar heu de saber que tal dia com avui de l'any 1945 Manlleu va ser a la final de l'etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. L'endemà la cursa tornava a sortir des de la vila per iniciar una nova etapa.
0: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Infopodcast d'avui. Us parla un servidor, Eloi Rubio, i en menys de 3 minuts us repassem la informació més destacada del dia a Manlleu. I Manlleu va celebrar el passat dijous l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. La plaça Fra Bernadí va tornar a ser l'escenari d'una commemoració que va reunir membres de l'equip de govern, regidors del consistori i entitats municipals. L'acte va comptar amb la intervenció del politòleg manlleuenc Enric Castellnou, que va fer un repàs pels èxits del catalanisme polític al llarg del segle XXI i va defensar la necessitat d'unir el catalanisme per afrontar els reptes polítics de present i de futur. Durant la seva intervenció, l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, va convidar la ciutadania a preservar la memòria de les persones que han treballat per la cultura, la llengua i les institucions catalanes. Rovira també va reivindicar la Diada com un moment de reflexió sobre el present i sobre el país que es vol construir per a les pròximes generacions. La commemoració va acabar amb la tradicional ofrena floral a càrrec de les entitats i autoritats davant de la figura de Fra Bernadí. I Manlleu posa en marxa una nova edició d'Escape Fum, el programa gratuït d'acompanyament adreçat a les persones que volen deixar de fumar. La iniciativa, impulsada per l'Àrea de Salut Pública de l'Ajuntament de Manlleu, amb suport a la Diputació de Barcelona, va néixer l'any 2020 amb l'objectiu d'oferir eines per combatre l'addicció al tabac. A Catalunya, el 21% de la població es considera fumadora i el tabaquisme provoca més de 10.000 morts a l'any. El programa es farà en línia i estarà coordinat per professionals de l'àmbit de la salut que acompanyaran els participants durant tot el procés. En total, s'oferiran 5 sessions d'aproximadament una hora, una individual i 4 de grupals. Les trobades combinaran informació, espais de debat i eines pràctiques per afrontar les dificultats que poden aparèixer a l'hora de deixar de fumar. La nova iniciativa començarà aquest dimecres 16 de setembre i el servei és gratuït i el període d'inscripció ja està obert. I acabem amb la informació de servei. La farmàcia Guàrdia demà, dimarts 15 de setembre, serà la farmàcia de Gràcia, a l'Avinguda de Roma 200. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, Eloi Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net. Per treure'n

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

0: ràdio d'Osona.
1: Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.
2: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Biggest on Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Connecta't a Ràdio Manlleu. Connecta't al Ter. 107 FM.
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.